0: 98.9 FM. Peace of a dove.
1: Sẹ́ ń gbádùn àdàbà.
2: Mò ń gbádùn àdàbà.
1: Mò ń gbádùn àdàbà.
2: Mò ń gbádùn àdàbà.
1: Ó ń gbádùn àdàbà.
2: Gbogbo wa là ń

0: 90.9 FM. Peace of a dove.
1: Sẹ́ ń gbádùn àdàbà.
2: Mò ń gbádùn àdàbà.
1: Mò ń gbádùn àdàbà.
2: Mò ń gbádùn àdàbà.
1: Ó ń gbádùn àdàbà.
2: Gbogbo wa là ń gbádùn àdàbà.